0: para adelante.
1: ¡Que viva la vida!
2: Ez volt Sesh, és az Adelante.
3: Ez a Music Party.